0: Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos a les negociacions. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el fòrum econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que l'entorn del Papa Lleó XIV ha entès les peticions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortir d'avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la liturgia de la festa. I jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat.
1: Esports.
2: El Barça posa l'1-0 als quarts de final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar Múrcia per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera, fitxar per a l'Ajax d'Amsterdam. Firma per 2 temporades.
0: I avui temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia.
3: 3CAT Info.
4: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Unamar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
7: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de House Nation Radio Show. Recibe los saludos desde quien te va a acompañar con el mejor sonido de club durante la próxima hora.
8: Cada jueves a las 22 horas.
7: Así de bien comenzamos House Nation, el lugar donde la música no solo se escucha, sino que también se siente.
8: El mejor house selectivo.
9: Cada jueves a las 10 de la noche en Onamar FM.
7: Quiero darte las gracias.
8: House Nation, el mejor sonido de club.
10: J.C. Argamoña.

0: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaiànima.com.
1: Esto es
2: la música que te gusta.

0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Ponés. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró.

És una d'aquestes cançons meravelloses que mai s'obliden i que sempre venen bé per els moments més romàntics de la vida o de la jornada. Si la jornada s'hi posa bé, doncs escoltar-la. Roxette amb una cançó per pels que s'enamorin i des d'on Amare FM també més i més èxits pels que busquin una casa. Aquesta és casa teva, aquesta és casa meva. Així sona i així es titula dels èxits dels Catarres.

Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria. ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-55-88. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.

Doncs ens quedàvem amb la sopa de cabra, amb la Su, i amb un DJ des d'Ona Mar FM, versionant dues cançons alhora d'aquesta formació liderada per Jaran Quintana. Continuem amb l'italià Damiano David.

L'any 1981, els australians Men at Work es feien una pregunta. Era aquesta. Who can it be now? Encara potser estan esperant una resposta. La resposta la tenim aquí. De fet, tenim unes quantes. En forma de cançons d'èxits d'un rere l'altre que els seguim oferint des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Tot seguit, el tema vital de la setmana amb Calvin Harris, amb Jay-Z i Satisfy. Així és com es titula i així sona

0: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
1: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
1: Disfruta de nuestras especialidades. Rostissería La Enxaneta. Cocina casera, patatas al caliu,

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocam per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera. Fitxa per a l'Àjax, firma per a 2 temporades.
0: I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys afogó serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Hola, soy Tony Rey. Y todos los jueves de 7 a 9 de la tarde te espero para escuchar la mejor música en Ona Mar FM. Vamos a compartir lo mejor de nuestra lista top internacional. Los estrenos musicales de la semana. los mejores clásicos.
1: Viajaremos en el tiempo y compartiremos parte de la historia de la música.
5: Te espero para escuchar la mejor música todos los jueves de 7 a 9 de la tarde.
6: La mejor.
7: Conecta con tus artistas favoritos.
8: La mejor selección de éxitos.
7: Sonamar FM.

recull aquesta cançó que escoltes, La Bella i la Bèstia. Com no, quina mescla més fantàstica, quina remescla més fantàstica, la de Amy Música, que ens acompanyava així de bé des d'Ona Mare FM. Mira, nosaltres que seguim i ho fem amb la barcelonina Julieta i amb l'amor de la meva vida.

Strangers és aquesta meravellosa cançó de Jay Lewis. Abans ens quedàvem amb els Figaflaues i també amb l'Eros Ramazzotti. I tot seguit, en els propers minuts, amb més i més èxits, amb Al Farben, amb el seu Walk Away, amb la veu de James Blunt al seu costat, i també amb els B-52 i Love Shock, també. Viatjarem fins a Madrid, no anar gaire lluny, per un últim ball amb Marlena. De fet, en tenim uns quants per tu. Aquí no se n'acaben mai.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Bona Mar. Te ponemos los éxitos antes que nadie.
7: Escúchanos y compruébalo tú mismo.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.

0: Calta Pro, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Calta Pro, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo.

0: son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo.
1: Bon Amor. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Escúchanos desde tu móvil.
1: Marcamos la diferencia con la mejor música.
5: Llévanos contigo a todas partes.
2: Bon Amor FM.

0: pop. Ens atem i estarem aquesta nova hora de molt bona música després de la pausa del migdia. Imagino que ja tots treballant a casa, també fent la feina, o potser d'aquí res, d'aquí molt poquet, a buscar els nanos, no sé si al col·legi, o portar-los a les extraescolars, perquè amb aquestes vagues sembla ser que no s'acaben, eh? Encara tenen feina per fer, tu. Doncs amb Nen Loren comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Una Mar FM. Sube el volumen y dale follow a nuestros perfiles.
0: Així doncs, que ja ho saps, si vols també ens pots seguir al nostre Instagram com Una Mar FM. David Ramon, en l'estudi 1, ara mateix, a les 5 i 4 minuts, avui 3 de juny del 2026. A punt, David Guetta amb el seu Together, abans però Crush on You, el més nou de David B., nota de les apostes que entren a la nostra galeria musical ara en aquesta primavera. Benvinguts, benvingudes, comencem, aixequem el taló!

0: És l'alegria d'estar enamorat. Guapíssima, això que escoltes ara mateix dels Banda Neon a la sintonia d'Ona Mar. 11 minuts ens separen de les 5 de la tarda d'avui dimecres. Temperatures altes, però avui es respira una mica millor, 25 graus i mig ara mateix.
1: I m'he posat a pensar en tu.
0: I ara mateix és el torn d'Isan Llunas amb el seu nou senzill, Què vas a fer? L'escoltes aquí, com sempre, a Ona Mar. Novetats, novetats i més novetats.

Les 5 i 20 minuts, com ho portem? Espero que bé, almenys amb els teus artistes preferits i amb la nostra música, compartim tarda de dimecres amb tu allà on siguis. Ja saps, des del Barcelonès, part del Maresme i Vallès, a través de la 88.0, des de qualsevol racó del món, a través de bonamar.net, a través de Tunin Ràdio o dispositius com l'Alexa. I ara mateix, 99 Red Balloons, una de les cançons més conegudes de la banda alemanya Nena, que publicaven el 1983. I que, de fet, potser no sé si ho sabeu, però és una crítica, a la Guerra Freda entre Rússia i el món. Doncs això mateix, vinga, tornem a l'actualitat des del 2025. Ens quedem amb Damiano David. I el seu èxit, Zombie Lady.

Doncs mira, ara mateix hem viatjat fins al 2011 per recuperar l'àlbum que donava nom a aquesta cançó, viceversa, Colin, de Leonard Lewis, a través de la sintonia d'Ona Mar. Camí, això sí, cap a dos quarts, eh? Dos quarts de sis de la tarda, i ara mateix ens quedarem amb un altre clàssic, en aquest cas espanyol, que ens feia arribar a la Guàrdia, eh? Tot un dels clàssics dels 80 als 90 del pop rock espanyol. I ens quedarem amb una de ben romàntica. Mil calles llevan hacia ti.

Doncs vinga, 5 minuts per sobre dos quarts de 6 de la tarda, 25,3 graus. I aquí escoltant i compartint amb vosaltres Perfects Overrated de Nicola Nicoletti. Una altra de les propostes dels autors que ens agraden i que ja fa dies que corre per aquí durant aquest 2026. El qui també corre per aquí és Mama Dusha amb el seu Vitamina de l'Amor, una d'aquelles cançons alegres i 100% positives per una tarda com la d'avui, també calorosa, però almenys amb un ventet una mica més fred, fresquet, no fred, però diríem fresquet, i no pas calent com el d'ahir, que déu-n'hi-do. Diuen que les temperatures poden baixar degut a pluges que poden venir d'aquí uns dies, cap al cap de setmana, tu. Una Mar FM.

Va ser una revelació el 2024, eh? Es va fer molt famosa, va guanyar un munt de premis amb aquest Good Look Baby. Estem parlant de Chappell Roan, però mira, estem al 24, dèiem, eh? I això som al 26. I és que el temps passa ràpid, ràpid, ràpid, eh? Tan ràpid com quan les cançons són bones, i una de bona encara en ve darrere una de millor, com a punt d'arribar Catchy, des del 2017 amb Offenbach i Nick Waterhouse, per arribar a tres quarts de 6 a la

una mica de dents, una mica de ritme. 10 minuts mal comptats i arribarem a les 6 de la tarda abans, però... El més nou de Charlie Puth, Beat Yourself Up, ara mateix, a la 88.0. I encara ens en quedaran un parell tres de temes per arribar fins

0: anys.
1: Des del 23, des del 2023, amb el seu Substitution. Formació que ens porta una mica als ritmes dels 80, però des de l'actualitat. A punt una collita d'aquest 2026, Sosatsuhot, ara sí, de la mà de Clou Quixà. I després ens quedarem aquí, des de Barcelona, per arribar a les 6 de la tarda i tancar aquesta primera hora aquí.

I ara des de Barcelona i des del 2022 el DJ Sergi Domena ens regala aquest Disaster fins a arribar al punt de les 6 de la tarda a Ona Mar.

és el més nou d'Amy Música. Aquesta novetat pop electrònica en castellà que s'incorpora ja fa un parell de setmanes i cantat a la nostra programació musical d'Ona Mar. Les 6 i 6 minuts. Benvinguts, benvingudes, si ens acabes de descobrir, espero que et quedis amb nosaltres els propers 55 minuts de bona música i dels teus artistes preferits per compartir-los amb tu, que estàs a l'altre costat, ja sigui de la pantalla d'ordinador, de la tauleta o del mòbil, a través d'onamar.net, potser anant amb el transport públic amunt i avall, eh? Doncs benvingut, benvinguda. Va, som-hi. La darrera hora que passarem junts avui dimecres, 3 de juny del 2026. David Ramon, gràcies per ser-hi, per escollir-nos una vegada més, com la ràdio que més creix. 25 graus i mig, des de les 5, això ni puja ni baixa. I a punt, me voy. No ho dic jo, eh? Si no ho diu el títol del nou àlbum i del nou senzill dels Fangoria, que estan a punt d'entrar en acció aquí a Ona Mar.

La proposta elegant de Leslie Ross, Saint Mouth, ara mateix és el que estàs escoltant. I arribarem a un quart de set amb Dandelion. Per la mateixa línia, més o menys, en aquest cas d'Ella Langley, a través de la ràdio dels èxits que van amb tu i els que estan a punt d'arribar, perquè d'aquí poc anirem a la platja que amb aquesta caloreta ve molt de gust.

0: Doncs mira, ens l'hem muntat a la platja, la festa. I és que amb aquestes temperatures ve de gust remullar-se, ni que sigui una miqueta, perquè l'aigua encara està freda, però ve de gust remullar-se almenys els peus, eh? Fredic, festa a la platja. El que estàs escoltant a 20 minuts a les 6 de la tarda. I a punt d'entrar el Loco Loco de Gordo Renier i Sonnenbell. Un altre dels temes que fa festa, encara que sigui en dimecres, eh? Que el dimecres és com el cap de setmana del mig de la setmana, tu. Doncs amb ells ens quedarem i després baixarem les revolucions amb Fan des del 2012.
1: Aquí suena lo que más te escucha.
2: Bona Mar FM.

Doncs són els fan amb Janet Monáe des del 2012 amb el seu We Are Young. Ara mateix arriben a dos quarts amb els contents comercials abans, però, home, un gran clàssic. Rasputin, de Bonnie M. Clar que sí. Això sí, ens quedem amb la versió del 2010 que ens regalava Majestic. D'aquesta manera arribem a dos quarts de 7 de la tarda. Això és On a Mar.

0: despacito.
1: 4 minuts per sobre 6:15 i fa mesos que ens arribava, sí, sí, era finals de l'any passat. Un dels temes de RZA que arribava aquí a Espanya des de França amb el seu M'enamoré. Avui l'hem recuperat en aquesta tarda de dimecres, tant ens agrada que te l'hem tornat a regalar. I a punt, Housebroken, amb una balada d'aquelles boniques de la mà d'Ayana Lee abans, però Satisfying amb Calvin Harris i Jassy és el vital de la setmana aquí a Ona Mar.

Doncs vinga, que les penes han de quedar enrere i això, solucions i no problemes. Una bona frase, eh? També és la cançó, el títol de la cançó dels Figaflaues que presenten des del seu àlbum La Calçotada el 2024. És l'últim treball d'estudi que ens presentaven i aquesta encara és una dels temes d'actualitat que et presentem aquí a Ona Mar. Ara mateix 3 quarts de 7 de la tarda, 26 graus. Mira, hem pujat un, hem començat amb 25 a les 5 i marxarem amb un grau més, eh? Coses que passen. De fet, som a la primavera, eh? Però més d'un, quan ens hi anem al matí o ens anem a dormir, pensem que estem a l'estiu, perquè realment calorades tropicals. Però diuen que a partir de demà dijous, tempestes fortes a la tarda, eh? Aquí al Barcelonès haurem d'anar tots una mica alerta. A punt, Kiss Me del Sixpence None the Richer, dels grans clàssics del seu repertori.

100% The Rain dels Oulers amb aquesta versió del 2025. Arribem a les 7 de la tarda, mira, i ho fem amb 25,8 pràcticament, com hem arribat a les 5 de la tarda. Temperatures altes, eh? Qui t'ha acompanyat, David Ramon, fins a les 7, a punt, Test Drive, a Mariana Gràcia.

Grande i la música segueix 24 hores aquí, com sempre, com cada dia i com cada dimecres. Per part meva, res més. Passeu molt bona setmana. I dilluns ens tornem a retrobar a partir de les 17 hores aquí, a la tarda d'Ona Mar. Sigueu feliços. Apa, adeu-siau.

0: Las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: ese producto nacional es Sonia y Selena, las dos, este dúo que esta canción ya tiene 25 años. Yo quiero bailar, no un rato, ni mucho ni poco, toda la noche. Dos consejos y vuelvo contigo. Será Ava Max y Clip Queen.
1: Toda la noche.
2: Ona Mar FM.
3: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
4: Amb la calor també arriben les plagues.
5: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
4: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
5: Perfecte, ja ho tinc clar.
4: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
6: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
7: Onamar FM.